i amb tant d'afany, i sempre, i tant, que fins i tot davant la major de les meravelles, el meu pensament se'n segueixi meravellant més. Vull viure-la cada moment, i és en honor seu que escampo el meu cant. Ric les meves rialles i beso el meu plor. En les seves penes i en les seves alegries.

I així, quan més endavant m'encalci potser la mort, l'angoixa de qui viu o la solitud final de qui estima, pugui dir de l'amor que vaig tenir, que no és immortal perquè és una flama, però que era infinit.